0: Daí e da Bui. Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Presenta.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: σου d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui.
1: La millor música per sentir.

0: Josu, d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
6: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
5: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
6: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajuna amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
6: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.

0: 라디오.
1: La millor música per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
3: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
2: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
2: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
7: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.

0: Rosu.
1: D'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
4: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la.

chance just to touch your hand or

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
3: Actes i festa per a grans i petits.
2: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
3: Tota la programació a jesús.cat.
2: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
4: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
5: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
0: Imagina Ràdio.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli i denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info: www.martinezparis.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calany, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calany, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-718725. Aquest estiu, el confort el tries tu.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
5: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
4: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
5: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
5: Entrades i programació a jazztortosa.com.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio,

0: els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
4: Actes i festa per a grans i petits.
3: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
4: Tota la programació a jesús.cat.
3: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
5: La vida son moments y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i de fons el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: La vida són moments i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits i els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
3: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
4: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
3: Artistes internacionals, concerts familiars, jam session, techno jazz.
4: Més de 30 concerts als restaurants participants i cuina cajun amb producte local dins de les jornades Delta a Delta.
3: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
4: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
3: Entrades i programació a jazztortosa.com. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarra, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
4: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc. Ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti après en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
5: Rebaixes brutals a Mi Electro Mover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Mover Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
2: La liposucció no és un tractament contra l'obesitat, però sí pot corregir aquelles parts del cos on s'ha acumulat el greix més rebel als règims dietètics.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Del 10 al 18 de juliol, prepara't per viure Jesús com mai.
5: Actes i festa per a grans i petits.
4: Circuit de penyes, bous, tradició, festa i nits que faran història. Viu el Cosoiris, la gran paella popular, el Correbars, el sopar de l'estofat de bou i un final espectacular amb focs artificials.
5: Tota la programació a jesús.cat.
4: Festes majors de Jesús, del 10 al 18 de juliol.
6: Rebaixes brutals a Mi Electromover Hogar. Smart TV Samsung QLED de 75 polzades, 669 euros. Frigo de dues portes, 209 euros. Rentadora de 10 quilos, 299 euros. I aire condicionat Àrtica a partir de 329 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromover Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
8: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Gaspatxo de síndria, cecina de vaca a guatllo, cimmental, amb oli i parmesà, ceviche de gamba roja, rap al pebre, sorbet de menta fresca i rabo de bou. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot, amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb vida M. Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb vida M. Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.
7: Imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Santa Bàrbara estem de festa major. Àpats populars, diada infantil, cursa enigmàtica, bous, concurs de colles, desfilada de carrosses i les millors nits de ball amb concerts, orquestres i DJs. Fins al 19 de juliol, festes majors de Santa Bàrbara.
2: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa, un espai renovat i obert a tothom, amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre, t'hi esperem.
3: La calor apreta i apreta. I tu ja no aguantes més. Tranquil. A Instal·lacions Sebastián tenim el control. Aires condicionats d'última generació, silenci total, màxima potència, baix consum i control wifi. I ara amb la promoció d'Endesa, instal·lació inclosa des de només 989 euros i possibilitat de finançament. Instal·lacions Sebastián. Troba'ns a Santa Bàrbara o al 977-71-87-25. Aquest estiu, el confort el tries tu.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Atenció, Terres de l'Ebre. El 9 de juliol reobre l'Agrobotiga Sol d'Ebre de Tortosa. Un espai renovat i obert a tothom. Amb fruita i verdura, carn, peix i marisc, vins, oli, denominació d'origen protegida, Baix Ebre Montsià i molt més. Productes de proximitat, qualitat i aparcament propi. Agrobotiga Sol d'Ebre. T'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb posta i vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
3: Aquest cap de setmana, Sant Mateu viatja a l'edat mitjana. Del 10 al 12 de juliol, 13è Mercat Medieval de la capital del Maestrat de Montesa. Parades d'artesania, tavernes, espectacles, soldats i cavallers, tallers, desfilades, passejades d'oques i activitats infantils. Sant Mateu Medieval 2026. Viu la història. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu amb la col·laboració de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.
4: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, Festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.

0: Zoo, d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'estiu a Tortosa sona a jazz.
2: Arriba la 33a edició de la Mostra de Jazz de Tortosa.
1: Kenny Garrett, el saxofonista de Miles Davis, el 10 de juliol, o un final de festa amb el millor homenatge a Amy Winehouse l'11 de juliol, entre molts d'altres.
2: No t'ho perdis. Tasta, sent, viu el jazz.
1: Del 26 de juny a l'11 de juliol farem que la ciutat soni com mai.
2: Entrades i programació a jazztortosa.com.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: La vida son moments. Y al Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Aperitius, tapes, plats elaborats, còctels, música, esdeveniments especials, brisa marina i, de fons, el so de les onades del mar Mediterrani. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Pel reial decret de la corona de Forès i Cid, es farà saber que qui contrafarà i gos de fer llonganisses, sinó de carn de porc, ni gos fer baldanes ni botifarres, sinó de sang que budell de porc, sàpia que pagarà i que esti apres en la suda. Els taverners i clients queden avisats. Aquest renaixement, demaneu baldanes i llonganisses de Forès i Cid.
2: Forès i Cid, Can Saladés, us desitja una bona festa del renaixement.
3: Aquest juliol deixa't portar pel moviment. Arriba Vèrtebra Dansa a Tortosa. Una setmana de dansa, circ i arts escèniques contemporànies amb artistes d'arreu del món. Del 20 al 26 de juliol viu espectacles, tallers i experiències úniques a Tortosa. Vèrtebra Dansa. Nou nom, nou espai, la mateixa ànima. Venda d'entrades a vertebradansa.com.
4: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
5: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
4: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
5: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Aquest divendres, a l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats, on repassarem els èxits de totes les èpoques. Festa Imagina Ràdio. Música i cantants en directe, performance, regals, ballarines i tota la màgia de les nostres festes. Divendres, al Port Pesquer de l'Ampolla, festa Imagina Ràdio. Una festa per totes les edats. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de l'Ampolla.
7: Imagina Ràdio. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Los números 1, d'ahí y d'avui. La millor música per sentir.

0: σου, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

que porto. Imagina Ràdio. 3, 4, 5, 6, 7.

0: Gasó d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se